0: Y terminó jornada en rojo y parece que esa va a ser la tendencia de las bolsas europeas cuando abran la sesión en unos minutos.
1: A las 9 vamos a estar en la Bolsa de Madrid con David Martínez. Gracias, Mercedes.
0: A ti.
1: Vamos con la cultura. Beatriz Torío, buenos días.
2: Hola, Elena, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hoy se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca. El Ojo Crítico conmemora la fecha con un programa especial desde su tierra, desde Granada.
2: Sí, y no solo eso, sino que hemos instalado los micrófonos de Radio Nacional de España en un hotel, el Reina Cristina, que ocupa precisamente el lugar en el que estaba la casa de la familia Rosales, que fue el último refugio de Lorca antes de que le detuvieran. Luis era, recordemos, uno de los amigos hermanos de la familia, era poeta, era falangista y amigo de Lorca, y bueno, Lorca pensó que allí estaría, digamos, tranquilo, bien. Vivió allí una, más o menos una semana, desde el 9 de agosto hasta el 16, que es cuando se lo llevaron al gobierno civil. Durante esos días, con la incertidumbre, obviamente, con esa preocupación de lo que estaba pasando, se dedicó principalmente a leer y a tocar allí el piano. Hay que decir que el lugar conserva todavía algunos vestigios, algunos recuerdos de esa época, así que sin duda es un lugar muy especial para rendir homenaje hoy allí a Lorca.
1: Bueno, ¿y quién va a pasar por allí? ¿Quién va a estar en ese homenaje?
2: Te puedo adelantar que nos va a acompañar el cantador Miguel Poveda, ¿sí?, que es un absoluto admirador de Lorca, está fascinado por su obra, acaba de presentar, entre muchas otras trabajos, un documental que se titula Enlorquecido, sobre la figura del poeta. También ha impulsado la rehabilitación de la Casa de la Infancia de Lorca, a las orillas del Darro, la ha convertido en un centro cultural. Vamos a hablar con Joaquín Abras, que es presidente del Centro Artístico de Granada, que es toda una eminencia en lo que a Lorca se refiere. Charlaremos con Patricia Guerrero, que es la directora artística del Ballet Flamenco de Andalucía, que precisamente rinde homenaje estos días al poeta en el ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, en la Alhambra, un escenario excepcional. Y vamos a conocer a Curro Albaicín, le llaman Curro Albaicín, que se ha dedicado toda su vida al flamenco y a conservar el flamenco. Es un artista gitano que nos va a recibir en su casa, en una cueva del Sacromonte. Es conocido allí, es una institución, por recitar desde que era pequeñito poemas de Lorca, y tiene devoción también por él. O sea que va a ser un testimonio sin duda muy especial.
1: Bueno, pues que nadie se pierda esta tarde el Ojo Crítico.
2: A partir de las 4.
1: Gracias. Hasta, hasta luego. Vamos con los deportes. Daniel Ampuero, buenos días.
3: Buenos días, Elena.
1: Pues punto final al culebrón del verano, a uno de los culebrones del verano. El Barça tiene previsto presentar hoy a Rodri, el último fichaje del antiazulgrana.
3: Sí, que ayer aterrizó en el Prat por la tarde para formalizar toda la documentación, y si todo va bien, se hará hoy, como dices, un día antes de la disputa del trofeo Joan Gamper, partido que va a enfrentar a los de Flick con el Al Hilal egipcio. También llegó ayer al Prat, hubo bastante actividad en los aeropuertos. Yo cansé. Lo que pasa es que como ha estado jugando la temporada pasada en el Barça, ahora lo hace ya como propiedad del club azulgrana, se va a oficializar, pero no va a haber presentación. En cualquier caso, ninguno de los dos van a poder jugar o van a estar para el Joan Gamper, y así eso les daría la posibilidad de estar listos para el estreno liguero, que sería el domingo en el Martínez Valero ante el Elche. Ese es el estreno del Barça, jornada 2. Uh-huh. El que debuta mañana es el Atlético de Madrid, jornada 1. Esto es un lío. El día 27 lo arreglamos todo, eso para que la gente se entere. El que debuta mañana es el Atlético de Madrid, al que le toca recibir a un recién ascendido, al Málaga en el Metropolitano. Hoy primera rueda de prensa prepartido de Diego Pablo Simeone, el partido mañana en el Metropolitano, entrenamiento hoy a las 10 en el estadio. El Barça también entrena a puerta cerrada la Ciudad Deportiva a las 9:30 en el Joan Gamper, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y el Real Madrid también lo hace a puerta cerrada, pero en Valdebebas, lógicamente, a las 10 de la mañana. Más cosas de fútbol. Ayer supimos que la Comunidad de Madrid no ha concedido la cautelar al Rayo Vallecano y va a tener que jugar su partido ante el Alavés en Butarque, el estadio de Leganés. Este partido va a ser el jueves, pasado mañana. También el jueves se va a jugar el partido de ida de la fase de clasificación de la Conference League entre el Getafe y el Partizan de Belgrado. Este partido, como digo, es de ida, es en Getafe, y el de vuelta una semana después en la ciudad serbia. El partido ha sido declarado de alto riesgo, sí, ya sabemos la fama que tienen las aficiones balcánicas, así que por si acaso, y como estamos empezando la temporada, vamos a empezar bien. Partido declarado de alto riesgo, y toda la suerte para el Getafe, que hoy además va a presentar a dos jugadores. También hay partidos de clasificación para la Europa League, incluso hoy hay partidos de clasificación para entrar en esa liga final de la Champions, pero bueno, no participa ningún equipo español más. La selección española absoluta femenina de baloncesto va a participar en un triangular junto con las selecciones de Nigeria y de Bélgica. Va a ser el torneo internacional de Tenerife, se va a jugar allí y va a servir de preparación para el Mundial de Alemania, que se disputa del 4 al 13 de septiembre. Incluso nos vamos a enfrentar a alguna de estas selecciones en ese Mundial. En la presentación va a estar el seleccionador Miguel Méndez y la jugadora tinerfeña, Elena Buenavida. La Liga Masculina de Baloncesto empieza el fin de semana, el 26 y el 27, empieza un poquito más tarde, y además de los fichajes, por ejemplo, ayer en Diaye ya fichó por el Real Madrid, Glennan Gómez por Unicaja Málaga. Bueno, pues los equipos ACB empiezan con estas actividades de fichajes y presentaciones en Zaragoza, Unicaja, Manresa, que tiene un acto además solidario con la prensa, con sus entrenadores y con algunos de sus jugadores. En estos días, a lo largo de estos días y del mes de agosto y de septiembre, empezaremos a ver más actividad en el mundo del baloncesto. Tenis Masters 1000 de Cincinnati, buenas noticias. Esta madrugada Rafa Jodar ha eliminado a Tabilo, al chileno Tabilo, en dos sets, 1 hora y cuarto, bastante rápido, bastante bueno el partido de Leganense. 20 años tiene el muchacho, se mete en los octavos de final, 6-2, 6-1. En la siguiente ronda se va a enfrentar al italiano Coboli, que eliminó en dos sets, por 2-1 al belga Blocks, con un poquito más de problemas. Coboli es el número 7 del torneo, Rafa Jodar es el 12, o sea que digamos que está ahí probándose cómo está Rafa Jodar y probando también cómo va a ser el tenista principal del equipo Davis ante la ausencia de Carlitos Alcaraz, que sigue entrenando y espera a ver si puede llegar al US Open. Por cierto, nos decía ayer Javi de Diego, que decía la Gacheta, que también se estaba haciendo pruebas Jannik Sinner, algún tipo de problema. Vamos a ver si llega o no llega a US Open. Yo ahora mismo le pondría también entre paréntesis como a Carlitos Alcaraz, lo que significa que queda súper abierto el cuadro masculino, ¿no? Y sería, bueno, yo creo que sería mucho más interesante. Claro, como pasó en Roland Garros, que al final, bueno, pues se lo llevó uno de los no habituales, ¿no? como es Zverev.
1: ¿Vale? Gracias.
3: Chao.
1: Adiós, Ampuero. La información más cercana aquí a la sintonía de Radio 5.
4: Radio 5. Cataluña.
5: Bon dia, són 3:15 del matí. 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola. És tot el que s'ha cremat en el que portem d'estiu en més de mig miler d'incendis a Catalunya. En el Dia Mundial de la Prevenció d'Incendis, les entitats ecologistes demanen repensar el model agrícola i ramader i una millor planificació dels riscos. Tot d'una ho explicam en un informatiu on també parlarem de Cambrils, Tarragona, que commemora avui els 9 anys de l'atemptat del 18 d'agost, on va morir una persona i altres 5 van resultar ferides. Tot després que aquest dilluns la plaça Sant Jaume de Barcelona hagi homenatjat a les víctimes de les Rambles. De seguida ho ampliam, abans la informació de serveis. Pel que fa al temps, avui continuarem amb intensa calor després d'una matinada molt xafogosa. Coneguem quina és la previsió meteorològica. AEMET, Jordi Oriós, bon dia.
6: Bon dia. Avui la calor s'intensifica una mica més a Catalunya. S'esperen valors significativament elevats a l'Empordà i a la meitat oest, on es podran assolir o superar els 39-40 graus a les depressions centrals i a la conca de l'Ebre de Tarragona. Perill important per altes temperatures. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Aquests valors en ascens també demà. A partir del dijous s'espera una baixada generalitzada de les temperatures. Pel que fa al cel, predomini del cel poc ennuvolat. A la tarda, a les zones de muntanya del quadrant nord-est, possibilitat de ruixats ocasionalment acompanyats de tormenta. Pel que fa al vent, demà fluix variable amb intervals del nord-est moderat a l'Empordà i al sud de Tarragona al matí. A la tarda tendirà al predomini de la component oest a l'interior i la component sud al litoral i prelitoral. És una informació d'AEMET.
5: I pel que fa a la mobilitat, com se circula aquesta hora per les carreteres? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bon dia.
7: Hola, bon dia. A hores d'ara domina la fluïdesa a la xarxa viària catalana. Tot i això, destacar-vos que l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades a Sant Gregori en sentit Barcelona per un accident que talla un carril, per tant, cal extremar la prudència en aquest tram. També cal anar amb compte si circuleu per l'autopista AP7 al tram de l'Ametlla de Mar i al voral ocupat en sentit sud per un camió variat i això provoca intensitat. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt, hi ha retencions entre Horta i Coix Collserola, sobretot en sentit Llobregat, per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
5: Pel que fa a la circulació ferroviària, les línies R2 Sud, R13, R14, R15 i R16 de Rodalies pateixen demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència en l'infraestructura a l'estació de Cunit ja resolta. Salutacions del Sergio Lezcano, el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Aquest any a Catalunya han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola. En motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Incendis Forestals, l'ONG Greenpeace demana a les comunitats autònomes més planificació i gestió del territori, Laura Hurtado.
4: El 2026 s'han declarat uns 600 incendis en territori català, més de la meitat al Baix Empordà, concretament al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, el foc que va afectar les Gavarres. Greenpeace assegura que cal un canvi de model cap a una millor planificació i gestió del territori que permeti identificar els riscos climàtics. Miguel Ángel Soto, portaveu.
8: Necesitamos que se deje de decir que los incendios se apagan en invierno para decir que los incendios se apagan cuando se aprueban los presupuestos. Necesitamos que la prevención cobre protagonismo frente a la extinción. Necesitamos inversiones, cambios fiscales.
4: L'ONG defensa que l'abandonament de les pràctiques agrícoles i ramaderes i la migració poblacional del camp a la ciutat han fet que augmenti la superfície forestal sense un bon control de la biomassa.
5: Cambrils, Tarragona, acull aquest matí a les 10 a la plaça de la Pau l'acte de commemoració del nou aniversari de l'atemptat en què va morir una persona i altres 5 van resultar ferides. Hores després del que va tenir lloc a la Rambla de Barcelona. Míriam Andreu, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dilluns la plaça Sant Jaume ha acollit l'acte de record a les víctimes de l'atemptat a Barcelona. Hi han assistit familiars. Alguns han vingut des del Canadà, França o Austràlia perquè va haver-hi víctimes de 35 nacionalitats diferents. L'Associació Catalana de Víctimes d'Organització organitzacions terroristes ha reclamat que totes les víctimes dels atemptats del 17, que encara no han rebut indemnització, puguin cobrar-la. El president de l'entitat, José Vargas, els ha demanat que es posin en contacte amb l'associació.
10: Desde esta mañana estoy oyendo que hay 130 víctimas del atentado de Ramblas que no han cobrado indemnización. Yo desde aquí hago un llamamiento a algunas de estas 130 víctimas. Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
9: Vargas també ha demanat a l'Ajuntament que es treballi per fer un acte conjunt l'any que ve pel desè aniversari, on també commemoraran 40 anys de l'atemptat d'Hivercol.
5: Gràcies, Míriam. I dels successors, la policia catalana ha detingut 7 persones després d'una manifestació ahir al vespre al Parc de les Vies de Lleida, en el marc del dispositiu desplegat arran dels aldarulls del cap de setmana. Conta'ns, Lleida, Pepa Santgenís.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per desobediència i desordres públics després de la manifestació que ahir al vespre va convocar el col·lectiu pakistanès de Lleida al Parc de les Vies per protestar pels robatoris als seus comerços per part d'un grup de menors de diferents nacionalitats i després dels aldarulls al cap de setmana en aquest parc que van acabar amb 5 ferits i 5 detinguts. Fons dels Mossos d'Esquadra han informat que a la manifestació van participar unes 150 persones i que un cop acabada els Mossos dins l'operatiu que han organitzat en els barris propers al Parc de les Vies arran d'aquests aldarulls el cap de setmana van localitzar a la plaça del Treball al barri del Clot un grup de persones que haurien participat a la protesta i quedaven amb pals i algú amb arma blanca. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ahir es va reunir amb els comandaments dels Mossos i la Guàrdia Urbana i també amb dirigents veïnals i els va informar d'aquest dispositiu per reforçar la seguretat al Parc de les Vies i 3 barris propers.
5: Dels tribunals, el jutjat ha arxivat el cas de l'home que va morir d'una ganivetada en un bar de Sils l'any 2019. Considera que el cambrer investigat va actuar en legítima defensa i que la seva reacció va ser proporcional davant l'atac de la víctima. Girona, Gemma Esteve.
12: Els fets es remunten a l'abril del 2019 al bar situat davant de l'estació de Sils. La víctima, un home de 45 anys que vivia al carrer i que habitualment anava acompanyat dels seus gossos, havia protagonitzat una primera discussió al local perquè li havien recriminat que els animals embrutaven l'establiment. Després de ser expulsat del bar, l'home va marxar, però poc després va tornar amb una ampolla trencada. Els clients i el cambrer es van refugiar a l'interior i van intentar impedir-li l'entrada. Segons les càmeres de seguretat, la víctima va aconseguir obrir parcialment la porta i va intentar atacar un dels homes. En aquell moment el cambrer va intervenir amb un ganivet i li va causar una única ferida que li va provocar la mort. Ara, després de més de 7 anys d'investigació, el jutjat considera que el cambrer va actuar per protegir-se i que la resposta va ser proporcional al perill. El cas queda, per tant, definitivament arxivat.
5: I nova temporada de molt de moviment al port de Barcelona. Gairebé 2,3 milions de creueristes han passat pel port fins al juliol. D'aquests, 1,3 milions han visitat la ciutat. Cristina Martín.
13: Continuen creixent els moviments de passatgers de creuers fins a un total de 2,27 milions entre els mesos de gener i juliol, una xifra que ha crescut un 7,5% en comparació amb el mateix període de 2025. Des de fa un any, el port ha incorporat un indicador per analitzar l'impacte que tenen els creuers sobre Barcelona. Segons aquest indicador, només 1,3 milions de creueristes han baixat del vaixell i han visitat la ciutat en aquest període, una xifra similar a la de fa un any. A banda, el tràfic total de mercaderies al port de Barcelona ha augmentat fins als 42 milions de tones, en un context de molta inestabilitat geopolítica per la guerra a l'Orient Mitjà. Destaca la importació de vehicles xinesos, especialment elèctrics.
5: I per la mare del camp, perquè la denominació d'origen Catalunya ha ampliat la seva zona de producció amb la incorporació de 60 nous termes municipals, 7 d'ells del Camp de Tarragona i de l'Ebre. Són Alfara de Carles, Amposta, Ulldecona, Paüls, Arbolí, Savallà del Comtat i Salou, Tarragona, Pilar Ribas.
14: Anton Castellà, secretari de l'ADO Catalunya, afirma en declaracions a aquesta emissora que l'ampliació respon a la voluntat d'adequar la delimitació geogràfica a l'evolució del sector vitivinícola català. D'aquesta manera, reconeix la presència de vinya en municipis que fins ara no formaven part de la denominació o només ho feien de manera parcial, facilitant que els seus viticultors i elaboradors puguen optar a elaborar vins emparats per l'ADO Catalunya sempre que compleixin la resta de requisits establerts per la normativa.
15: La seva integració a l'ADO Catalunya permetrà que a partir d'ara els raïms que s'hi produeixen i els vins que se n'obtenen puguin acollir-se al segell de qualitat que representa una denominació d'origen. Per tant, s'incrementa el seu valor de mercat amb la corresponent certificació de cara al consumidor de procedència geogràfica i atributs qualitatius.
14: L'ADO Catalunya representa més del 50% del vi català embotellat amb denominació d'origen i és un distintiu de garantia de caràcter transversal que integra elaboradors de bona part del territori català.
5: Les altes temperatures augmenten el risc de patir intoxicacions alimentàries. Preocupen especialment els establiments de temporada com les guinguetes de platja o els bars de piscina, on la Diputació de Barcelona ha reforçat les inspeccions amb 45 actuacions fins a finals de juliol. Isabel Carceller, tècnica de seguretat alimentària de la Diputació de Barcelona.
16: Arran d'aquestes, a partir d'aquestes inspeccions, doncs es fa un requeriment en el titular dels establiments per tal de que corregeixin totes aquestes deficiències. Això sempre es fa quan és un nivell de deficiències doncs, que no suposen un risc per la salut.
5: En el pitjor dels casos, es retiren els aliments o directament es tanquen preventivament els negocis. En esports, Rodri passarà avui les proves mèdiques del Barça i podria ser presentat com a nou jugador oficialment. Tot després que arribés ahir a l'aeroport del Prat, on també va aterrar Joao Cancelo, un cop desvinculat de l'Al Hilal. Més detalls, Josep Capel, bon dia.
17: Bon dia, Rodri i Cancelo ja estan a Barcelona i avui mateix es podria fer oficial el fitxatge de tots dos pel Barça. Primer, el del madrileny, que firmarà per les 4 properes temporades. Els blaugrana pagaran al City 60 milions d'euros fixos, més entre 10 i 16 en variables. Així de feliç es mostrava Rodri a la seva arribada a l'aeroport del Prat.
18: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la rama ya les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
17: El migcampista passarà aquest mateix matí la revisió mèdica a la Ciutat Esportiva i posteriorment serà presentat davant dels mitjans de comunicació. No passarà el mateix amb el portuguès, amb Cancelo, que firmarà per les dues o tres properes temporades i serà presentat directament davant de l'afició en el Joan Gamper com Rodri, tot i que cap dels dos jugarà aquest partit de demà. D'altra banda, Jofre Torrents ha estat traspassat a l'Àjax i a les properes hores també es podria fer oficial la marxa de Tomi Marquès al Braga.
5: Encara del Barça, el club ha comunicat aquest dilluns l'abast de la lesió de Clara Serra Jordi, que va patir una fractura del radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. El Barça ha confirmat la fractura i ha establert un període de baixa de 6 setmanes amb trencament conservador. I Jordi Xammar i Marta Cardona han aconseguit la medalla de bronze al Campionat del Món de Vela després de 6 dies de competició a les aigües d'Enoshima, al Japó. Per a Xammar i Cardona és la segona medalla mundial en les dues temporades que fa que naveguen junts. de la cultura. Més de 100.000 persones han participat ja en el programa Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que porta 5 mesos d'activitat. Un dels eixos destacats són les exposicions repartides per la ciutat com Internalities, a l'espai Oliva Artés. Marta Orquín.
19: La construcció és la responsable del 37% de les emissions globals de CO2 i en aquest moment d'urgència climàtica l'arquitectura avança en estratègies per descarbonitzar el sector. Una qüestió que explora Internalities, que exhibeix a l'Oliva Artés, després de representar Espanya a la Bienal Internacional d'Arquitectura de Venècia, 16 projectes arquitectònics espanyols sostenibles. Nature produce no waste. Una altra manera de construir que busca equilibrar economia i ecologia i millora la relació amb el territori utilitzant materials de l'entorn. L'arquitecte Roy Salgueiro és un dels comissaris de l'exposició.
20: Recursos de los que disponemos, que son locales o de kilómetro cero, que tienen una baja huella de carbono y que con frecuencia son regenerativos.
19: La posidònia mediterrània, utilitzada com a aïllant tèrmic en cases a Formentera i Mallorca, la pedra, la terra compactada o la fusta són alguns dels materials propis de la seva geografia emprats en aquests projectes arquitectònics. La mostra inclou exemples de reutilització de residus per crear nous edificis, com el bloc d'habitatge social a Mallorca que l'estudi català Arquitectes ha aixecat a partir de les runes d'una antiga escola, com explica Manuel Bouzas, l'altre comissari d'Internalities.
21: L'aporte de cemento és significativament menor, porque un gran porcentaje de la materia proviene de la demolición de esa escuela anterior.
19: La mostra també reivindica els oficis i l'artesania aplicables a la construcció i la transició energètica.
5: I avui acabam amb Miguel Ríos.

La llegenda del rock espanyol clausurarà aquesta nit a Palafrugell la 26a edició del festival Cap Roig. L'andalús presentarà El Último Vals, el darrer treball discogràfic on reivindica la vigència de la música. Si ves que la luna se tiñe de azul, sarà buscar el amor. Amb Miguel Ríos ens acomiadam, posant punt i final. La informació ja ho saben, continua en aquesta sintonia i al portal web rtv-e.cat. Tengueu un molt bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 i 18 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils amb un acte davant del Club Nàutic, el punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte han participat representants polítics i policials. L'alcalde de la ciutat, Oliver Klein, ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència. I els avisos de calor persisteixen amb la previsió d'un repunt per demà, un augment dels termòmetres que coincideix amb el Dia Mundial per la Prevenció dels Incendis Forestals. Des de primers d'any i fins al 9 d'agost s'han declarat uns 600 incendis en territori català. Més de la meitat al Baix Empordà i han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola. L'ONG Greenpeace lamenta l'abandonament de les finques i, per tant, el creixement descontrolat, però també alerta que la construcció d'alguns habitatges a Catalunya posen en risc els seus habitants. Miguel Ángel Soto, portaveu.
2: Gran part de tot l'arc mediterrani, inclús de Catalunya, hi ha una gran quantitat de població, milions de persones vivint en una matriz forestal, vivint en contacte directe amb el monte. Els arbres estan en contacte amb la carpinteria, de exterior de les cases, amb els setos. Es decir, tenemos una situación de vulnerabilidad muy alta.
1: El sindicat d'infermeria SATSE alerta que la manca de mesures preventives per afrontar les onades de calor posa en risc la salut dels professionals i demana a l'administració que actuï posant mitjans. Magda Moyano, delegada sindical.
3: Demanem uniformes adaptats a l'estiu, demanem sistemes d'hidratació portàtils perquè els companys i companyes tinguin a l'abast hidratació en condicions òptimes per millorar les seves temperatures corporals. Igualment, demanem reconduir, en la mida possible, alguns horaris quan la situació sigui extrema.
1: El Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l'Enginyeria, el CIMNE de Lleida, està treballant des de fa 2 mesos per encàrrec del govern un nou sistema d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha als municipis catalans. En Jordi Cipriano és el director del CIMNE i explica aquesta eina.
4: De tots els codis postals de Catalunya, direm la probabilitat a nivell d'aquell codi postal de que hi hagi un nombre gran de pisos buits, perquè ho fem amb dades, consums d'aigua que ens proporciona l'Agència Catalana de l'Aigua, amb consums elèctrics.
1: Els centres de justícia juvenil incorporen la intel·ligència artificial com a nova eina d'inserció laboral dels joves infractors. La iniciativa inclou l'ús d'ulleres de realitat virtual i plataformes digitals per recrear processos de selecció reals. En Teresa Ripoll és formadora de la Fundació Escobe.
5: Serva molt de més coneixement del mercat laboral, de les seves limitacions, de com poder potenciar-se, no? Com poder ser més autònom a l'hora de recerca de feina, saber cap a on encaminar-se.
1: Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, la informació de serveis. Coneguem com se circula Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La C26 es dona pas alternatiu a l'Espunyola per un camió volcat. Això provoca retencions en tots dos sentits. A l'autopista AP7 hi ha 6 quilòmetres de retenció a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord per un accident mancals entre 3 turismes que ha obligat a restringir un carril. A la mateixa autopista AP7 hi ha 4 quilòmetres de retenció de Banyeres del Penedès a Castellet i la Gornal en sentit nord, en sentit Martorell, per un camió avariat que talla un carril. Per tant, precaució. A la C32 hi ha lentitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit nord per obres. També per obres la 2 i a Cuesparreguera en sentit Barcelona. En aquest tram hi ha un carril tallat. A la C31 hi ha retencions a Torroella de Montgrí en sentit Figueres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs per un vehicle avariat que ja s'ha pogut retirar i també de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. I a la ronda dalt hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I també molt pendents avui del temps, amb avisos per calor a EMET, Jordi Oriós.
7: Avui les temperatures amb pocs canvis a Catalunya, continuarà la calor, especialment cap a la meitat oest. Perill important per calor, perquè es podran assolir o superar els 39-40 graus a la Depressió Central i a la Conca de l'Ebre de Tarragona. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat a la tarda, al quadrant nord-est s'esperen núvols d'evolució amb possibilitat de ruixats aïllats ocasionalment acompanyats de tormenta. A la nit, amb pocs canvis, no baixaran dels 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Girona i Lleida. Continuen eixos valors tropicals tòrrids més cap al litoral.
1: Bona tarda.
0: A
8: Avance Informativos Territoriales. La información más cercana en Radio Nacional de España.
9: Pues momento ahora para recorrer las emisoras territoriales de Radio Nacional para avanzar las noticias que están preparando de cara a sus informativos territoriales. Comenzamos en Galicia, Coruña.
10: Inspección de Trabajo ha multado a la Xunta con 3,5 millones de euros. Considera que los auxiliares de conversación extranjeros son trabajadores, como ya sucedió en Valencia y Andalucía. Para el conselleiro es inadmisible que se sancione un programa que promueve el Ministerio de Educación.
11: Un sinsentido xurídico e un sinsentido educativo, quen o vai a pagar é este propio programa. Que un programa de éxito.
10: Pendientes de la investigación de la Guardia Civil sobre la muerte de un marinero mientras faenaba en un morrazo esta madrugada y también de los 3 casos de sarampión detectados en Galicia. 2 son contactos del que ya se registró en julio. Vigilancia epidemiológica pide tranquilidad y contactar con el 061 ante sospechas.
12: O risco para a población xeral en este caso é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil que superan o 95% de xeito constante.
10: Los vecinos de la montaña de Lugo han bajado hoy a la capital para reclamar atención médica. Denuncian falta de personal que los obliga a largos desplazamientos.
13: No hay transporte público, todo se ha de hacer en coche particular o en taxi, y la gente mayor, evidentemente, no...

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Granada vuelve a temblar. A esta hora los vecinos todavía se recuperan del susto por un nuevo terremoto, este de magnitud 4,8, que ha sacudido la provincia poco después de las 10:30 de la mañana con varias réplicas. Tres personas han resultado heridas leves, hay algunos daños materiales. Hace solo 3 días hubo otro temblor en el mismo punto. Las autoridades llaman a la calma. Por prevención, la Alhambra ha sido desalojada. Vamos a ver cómo está hasta ahora el ambiente por las calles de la ciudad. Patricia Aranda, buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues aquí en el centro de Granada la situación va volviendo poco a poco a una relativa normalidad después de los 3 terremotos de más de 4 grados de magnitud que hemos vivido de forma casi consecutiva. A lo largo de la mañana hemos seguido notando algunas réplicas de menos intensidad y duración, pero muchos granadinos aún tienen el susto en el cuerpo.
3: Estaba trabajando en el piso cuarto y ha vibrado muchísimo, ha hecho mucho ruido, ha vibrado todo. Ha durado mucho porque me ha dado tiempo a gritar, a meterme debajo de la mesa y está un rato debajo de la mesa.
2: Se han desalojado de forma preventiva la Diputación, hoteles, centros comerciales y la Alhambra. Allí el equipo de conservación está inspeccionando las instalaciones. También hemos visto negocios que han cerrado y calles cortadas por los desprendimientos. El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, viaja en estos momentos a Granada para analizar la situación.
0: En Radio 5 hemos hablado con el alcalde de Gójar, epicentro del seísmo. Joaquín Prieto nos ha confirmado que no ha habido daños estructurales en los edificios y pide tranquilidad.
4: Tenemos la experiencia ya de que no ha habido afecciones importantes en todo lo que son edificaciones nuevas, lo único en la parte antigua del municipio, que sí ha habido afecciones en algunas cubiertas, en algunas casas que ya estaban abandonadas, pues que se ha precipitado lo que es el deterioro.
0: Desde el pasado fin de semana se han registrado casi 400 temblores en Granada, la gran mayoría imperceptibles para la población. Los expertos recuerdan que es una zona con mucha actividad sísmica, se lo ha contado Carlos González, sismólogo de la Red Sísmica Nacional, a nuestras compañeras de Mediodía Radio Nacional.
5: Durante varios días va a haber terremotos. Llevamos ya más de 400 desde la noche del viernes, del sábado a la 1:00 a.m. Que sí, durante varios días habrá más terremotos.
0: Estamos ya en Ceuta. En las próximas horas va a estar operativo el primero de los 4 nuevos espacios de acogida temporal que se van a habilitar para los miles de migrantes que siguen en la playa o en la calle en condiciones muy precarias. En total, 1.500 plazas, las primeras en las carpas que se están instalando en la explanada de Loma Colmenar. Ahí está Isabel Jiménez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, pues la situación ahora mismo está más o menos como estaba la pasada tarde, así que esos traslados parece que van a tener que esperar. Se han levantado 2 carpas que están dando sombra en el embolsamiento de Loma Colmenar, junto a 2 tiendas militares. En la hípica, donde el descontento de los usuarios se plasma en un cartel a la entrada, la pista principal se aplanó la pasada tarde, pero hoy sigue igual y ni el campo de fútbol ni la antigua fábrica de guano, donde se ubican las duchas del trampolín, han visto cambio alguno. La idea es inicialmente abrir 1.500 plazas y aunque no quiere ponerse techo, estudia elevarlas a 4.000. Hoy el Masaid sigue en Ceuta, se reúne con Cruz Roja, con CEPAIN y con ACCEM, entidades que trabajan con migrantes. ACCEM, por ejemplo, hará aquí un trabajo de primera acogida similar al que ya hace en Canarias.
0: El Masaid, que ha respondido a las críticas que este lunes lanzaba al gobierno el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, acusa a Moncloa de pasividad y de eludir sus responsabilidades. Hoy la también portavoz del Ejecutivo lamentaba que esté a las órdenes de un PP sometido a Vox.
7: Me preocupa mucho los mensajes que escucho en cuanto a las entidades que trabajan con población migrante, que están marcando la pauta de Vox al Partido Popular. Me preocupa mucho que esto pase aquí.
0: Y el PP, Alberto Núñez Feijóo, dice que el problema es que el gobierno está desaparecido.
8: Un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
0: La actualidad de este martes pasa también por la Audiencia Nacional, donde esta mañana estaba citado Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, investigado en el caso Leire Díez. Serrano ha entregado su móvil para que los investigadores realicen un segundo clonado tras rechazar el que hizo la Guardia Civil a mediados de julio por falta de garantías. En la Audiencia Nacional está Mar Lupien, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El juez acepta así la petición de la defensa de Serrano, que solicitaba ese nuevo volcado, ya que el anterior, realizado unos días después de su imputación, no cumpliría con las garantías procesales, según argumentaban. Por ello, en estos momentos, el teléfono del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE sigue la Audiencia Nacional en una sala precintada donde se está realizando esa copia. Un proceso que va a durar unas 8 horas. Mañana, a las 10:30 de la mañana, acudirán de nuevo a sede judicial Serrano y su abogado para estar presentes en la recogida de esa información. La defensa solicita además que los datos que se obtengan se limiten a lo que tenga que ver con la causa, sin entrar en conversaciones personales. Lo obtenido en el primer clonado no llegó a procesarse ni a incluirse en el sumario. Ahora, si todo va según lo previsto, la UCO elaborará un informe a partir del contenido del terminal y después el juez llamará a declarar como investigado a Serrano en el llamado caso Leire 10. El instructor busca aclarar su papel en la presunta trama para torpedear casos judiciales del entorno del gobierno y del Partido Socialista y en los supuestos amaños de contratos públicos relacionados con la SEPI.
9: Y un día más atentos también a la evolución de los incendios. Por ahí empezamos el repaso al resto de las noticias. Luis Ortín, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se ha desactivado la emergencia en Niebla, Huelva. El fuego está completamente estabilizado y los bomberos siguen avanzando en su control tras una noche sin reactivaciones. También ha sido una madrugada favorable para los trabajos de extinción del incendio de las Peñas de Riglos en Huesca, aunque no se baja la guardia por el viento y el calor de los próximos días. Se espera que mañana algunos de los más de mil vecinos que siguen desalojados puedan volver a sus casas. Inés Escario, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Finalmente, no serán las próximas horas, pero si la evolución del incendio sigue siendo favorable, parte de esos 1.000 vecinos desalojados podrían regresar a casa mañana. El semblante del consejero aragonés de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, era hoy algo más optimista tras la reunión del CECOPI.
12: Hay que buscar que cumpla las condiciones óptimas como incendio forestal y, lógicamente, cumpla las condiciones óptimas para poder vivir. Pero yo creo que mañana, si todo va bien, mañana sí que va a empezar a haber algo.
11: Los primeros serán previsiblemente los del flanco izquierdo, que es el que presenta mejor evolución. Eso sí, sigue el máximo despliegue de medios ahora que regresan las altas temperaturas.
12: Hoy tenemos de nuevo un viento, un cierzo en la zona con rachas de más de 30-40 kilómetros por hora. Tenemos de nuevo temperaturas por encima de 35 grados otra vez y tenemos una humedad que durante el día baja al 15%.
11: Así que temen que los trabajos serán complicados hoy y mañana.
10: Nueva jornada de avisos por calor. Los termómetros podrían marcar los 40 grados en los valles del Tajo, Guadalquivir o del Miño. Muy dependientes hoy precisamente de Galicia por el aviso rojo en el sur de Pontevedra, también intenso calor en las vecinas Lugo y Ourense. Vamos a esta última provincia. Raquel Sainza, buenas tardes.
13: Buenas tardes y ahora mismo también calurosas. En Ourense capital la sensación es sofocante y los termómetros todavía no han llegado a su tope. Se prevé que en torno a las 4 de esta tarde lleguen a los 42 grados y la ciudad se convierta en la capital de provincia con la temperatura más alta de toda España en el día de hoy. Algo que hace que muchos escapen de la calle y busquen otros refugios.
14: Metiéndonos en la sombra, en las piscinas, tal, en los ríos también un poco.
15: Y evitándolo como se puede. Yo ya te digo, estoy todo el día con el ventilador encendido.
16: Y por la calle no se puede andar.
13: Activada está la alerta por episodio de calor de nivel rojo en Valdeorras y el sur de Pontevedra, lo que obliga, por ejemplo, a adaptar las jornadas de aquellos que trabajan en el exterior.
17: Estos días tenemos alerta, entonces aún tenemos que parar.
13: Y la noche tampoco ha permitido a algunos refrescarse. Vigo registraba 30 grados a las 3 de la mañana y en algunos puntos del sur de Pontevedra ya superaban los 31 en torno a las 10.
10: De los mercados, la mayoría de bolsas europeas están hoy en rojo por la nueva escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos, y el IBEX, aunque ha bajado también en su apertura, ahora está en verde y ha vuelto a superar los 20.000 puntos. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
18: Buenas tardes, el IBEX 35 es el único en positivo, suma un 0,3% ahora mismo y recupera esa frontera de los 20.000 puntos que perdió ayer, eso en un día en rojo para el resto de bolsas europeas. También Wall Street apunta a una apertura en negativo con el lastre del sector tecnológico. La guerra entre Estados Unidos e Irán continúa marcando el ritmo de los mercados. El petróleo Brent repunta hoy ligeramente y supera los 91 dólares por barril.
0: Y en los deportes, Rodri está a punto de ser jugador del Fútbol Club Barcelona. Daniel Ampuero, buenas tardes.
19: El jugador madrileño está a minutos de estampar su firma que le va a ligar al club azulgrana para las próximas 4 temporadas. El portugués Joao Cancelo también tiene que hacer su oficial hoy su contratación con el Barça, aunque ninguno de los dos va a estar disponible para el último amistoso del jueves, el Joan Gamper, antes del debut liguero el próximo domingo ante el Elche. Un debut liguero que para el Atlético de Madrid será mañana ante el Málaga, que vuelve a la máxima categoría 8 años después. La grada del Metropolitano, veremos si juzga o no a Julián Álvarez Simeone.
20: La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos, siempre lo he sido.
19: En tenis, Masters 1000 de Cincinnati, Rafa Jodará ha pasado a los octavos de final del torneo tras ganar al chileno Tabilo y se verá la siguiente ronda con el italiano Coboli. Se queda en el camino el andaluce y hoy se juega ese pase a octavos Dani Mérida ante Taylor Fritz.
9: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana a la de sus comunidades.
21: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
22: Bona tarda. El repunt de les temperatures i els avisos per calor diurna i nocturna tornen a posar en perill els boscos. Avui hi ha més municipis en risc d'incendi, un fet que coincideix amb el Dia Mundial de Prevenció d'Incendi. Justament a hores d'ara, crema un de vegetació a Vilaseca, tocada a les 7 al Tarragonès. Hi ha 5 dotacions dels bombers treballant-hi per evitar que les flames saltin a la carretera. Ara bé, sense comptar amb aquest foc, de moment en el que portem d'any, han hagut més de 600 incendis. Tot plegat en el dia en què també s'ha retut homenatge a les víctimes de l'atemptat terrorista avui a Cambrils, d'ara fa 9 anys, amb un acte davant el Club Nàutic, al punt on els terroristes van atropellar diversos vianants, un d'ells mortalment. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci, una ofrena floral, i s'ha llegit un manifest reivindicant la pau i la convivència davant l'odi i la intolerància.
23: Aquells fets no haurien d'haver passat mai, però ja que van passar, tenim el deure moral de transformar-ne el record en una força que ens faci millors com a persones i més forts com a societat. Davant la violència, pau. Davant de l'odi, respecte. Davant de la intolerància, convivència. Davant de qui pretén dividir-nos, més comunitat.
22: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització, en Cristian Estanesco a les vies de so i en Santi García a control central. De seguida ho expliquem tot. Abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula el Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
24: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha diverses incidències a la P7. A Cardedeu, una avaria en sentit Tarragona amb els vehicles al voral. Una altra avaria a Sant Cugat, ara mateix, en sentit Girona, també els vehicles al voral. En el cas de Castellet i la Gornal, un carril tallat, 3,5 km. I a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, un altre carril tallat per un altre accident. A més, una avaria a l'Ampolla, també amb els vehicles al voral, provoca certa lentitud. A banda, hi ha problemes, per exemple, la T310 a Reus, on hi ha una topada entre tres vehicles, un camió volcat, semivolcat a la C26, a l'Esconyola també provoca problemes, i diverses problemes a la Ronda de Dalt, per tant, en sentit del Llobregat, per tant, amb problemes de latitud. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bon dia.
22: Gràcies. També expliquem que a Rodalia s'ha restablert la circulació entre Sitges i Vilanova, interrompuda durant el matí per un atropellament. Amb totes les demores de les 7 línies afectades superen la mitja hora. I molt pendents, com dèiem, del temps, a Emet, Jordi Oriós.
25: Avui les temperatures amb pocs canvis a Catalunya. Continuarà la calor, especialment cap a la meitat oest. Perill important per calor, perquè es podran assolir o superar els 39-40 graus a la Depressió Central i a la Conca de l'Ebre de Tarragona. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat. A la tarda, al quadrant nord-est, s'esperen núvols d'evolució amb possibilitat de ruixats aïllats ocasionalment acompanyats de tormenta. A la nit, amb pocs canvis, no baixaran dels 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Girona i Lleida. Continuen eixos valors tropicals tòrrids més cap al litoral.
21: Edició migdia. Ana Bañeres.
22: Catalunya manté actius un avís per calor i un altre per calor nocturn al litoral. Barcelona ciutat ha sumat la 53a nit tòrrida d'aquest estiu i tot plegat amb la previsió d'un nou repunt per demà, especialment a Ponent, la Catalunya central, zones del sud i la Conca del Llobregat. D'aquí que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat davant el risc d'incendi forestal. El perill més elevat es concentra a les demarcacions de Tarragona i les Terres de l'Ebre, especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Precisament a aquesta hora estem pendents d'un incendi de vegetació a tocada a la 7 a Vilaseca, al Tarragonès. Els bombers han mobilitzat 5 dotacions. De moment han aconseguit ancorar el foc pels flancs i treballen per evitar que les flames saltin a la carretera. Aquest 2026 han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola a Catalunya. L'ONG Greenpeace, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Incendis Forestals, alerta de la manca de prevenció i exigeix més inversió. Laura Hurtado.
1: Des de principi d'any fins al 9 d'agost s'han declarat uns 600 incendis en territori català, més de la meitat al Baix Empordà, concretament al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, el foc que va cremar les Gavarres. Greenpeace lamenta que l'abandonament de les pràctiques agrícoles i ramaderes i la migració poblacional del camp a la ciutat han fet que augmenti la superfície forestal de manera descontrolada. A més, l'organització assegura que la construcció d'alguns habitatges a Catalunya posa en risc els seus habitants. Miguel Ángel Soto, portaveu.
2: Gran part de tota la Mediterráneo, incluida Cataluña, hay una gran cantidad de población, millones de personas viviendo en una matriz forestal, viviendo en contacto directo con el monte. Los árboles están en contacto con la carpintería, con exterior de las casas, con los setos. Es decir, tenemos una situación de vulnerabilidad muy alta.
1: L'entitat defensa que cal fer un canvi de model que millori la planificació i la gestió del territori i que permet identificar els riscos climàtics.
22: I mentre el termòmetre es dispara posant en risc els boscos, les ciutats acumulen calor. SATSE Catalunya reclama un pla específic de protecció per a les infermeres i fisioterapeutes d'atenció domiciliària davant les onades de calor cada vegada més intenses i persistents. El sindicat considera que les actuacions preventives vigents no donen resposta a uns professionals sanitaris exposats durant hores de temperatures extremes, desplaçant-se entre domicilis, carregant material assistencial i atenent pacients en habitatges on no hi ha climatització o fins i tot ascensor. D'aquí que reclamen a la sanitat pública concertada i privada mesures específiques per garantir condicions laborals segures i una atenció de qualitat a la ciutadania. Magda Moyano és delegada de SATSE.
3: Demanem uniformes adaptats a l'estiu, demanem sistemes d'hidratació portàtils perquè els companys i companyes tinguin a l'abast hidratació en condicions òptimes per millorar les seves temperatures corporals. Igualment, demanem reconduir en la mida possible alguns horaris quan la situació sigui extrema.
22: I encara amb les conseqüències de la calor, les elevades temperatures d'aquest estiu i la falta de pluges han obligat la DO Tarragona a avançar la verema d'enguany. Pilar Ribas.
4: Les pluges de la tardor i primavera van accelerar el creixement del raïm, però la manca de pluges des de juny ha fet minvar-ne el volum. Malgrat tot, s'espera una collita de qualitat i amb una producció similar a la de l'any passat, que va ser de 2,2 milions de quilos. A més, aquesta poca hidratació ha fet que no hi hagin aparegut fongs. I, per tant, la vinya està sana, segons ha destacat la presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
5: Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo, per fer un bon vi.
4: La majoria de cellers han començat la verema aquesta setmana, però en alguns indrets del Camp de Tarragona i la Ribera d'Ebre cullen des de la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. Les varietats més primerenques són les blanques destinades a vins escumosos i al macabeu. Un any més preocupa el descens del consum del vi a nivell mundial, que ha fet baixar el preu que cobra el productor. La DO Tarragona agrupa 26 cellers de 4 comarques, Tarragonès, el Camp, Baix Camp i Ribera d'Ebre.
22: Canviant de qüestió, Cambrils ha commemorat aquest dimarts al matí el 9è aniversari de l'atemptat terrorista que va sacsejar aquesta tranquil·la localitat tarragonina el 18 d'agost de 2017. I un any més, la celebració ha tingut com a escenari la plaça de la Pau, on molt a prop es va cometre l'acte jihadista i van ser abatuts els 5 autors a mans dels Mossos d'Esquadra. Ha estat un acte breu i senzill, gairebé íntim, presidit per l'alcalde Oliver Klein. Durant la lectura del manifest institucional, Klein ha recordat a les víctimes, ha agraït la tasca dels cossos de seguretat i s'ha mostrat convençut que es pot lluitar contra el fanatisme. Posteriorment hi ha hagut una ofrena floral i un minut de silenci.
23: Aquells fets no haurien d'haver passat mai, però ja que van passar tenim el deure moral de transformar-ne el record en una força que ens faci millors com a persones i més forts com a societat. Davant la violència, pau. Davant de l'odi, respecte. Davant de la intolerància, convivència. Davant de qui pretén dividir-nos, més comunitat.
22: En aquest punt també els expliquem que el govern ha decidit recórrer a la intel·ligència artificial per detectar els pisos buits que hi ha a Catalunya. Les bases estan treballant a Lleida. Pepa Sant Genís.
6: A Lleida, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, el CIMNE, està desenvolupant un nou sistema encarregat pel govern de la Generalitat que fa servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha als municipis de Catalunya. El director de la Unitat d'Innovació del CIMNE de Lleida, Jordi Cipriano, explica els paràmetres que utilitzen per desenvolupar aquest sistema.
26: El que fem és, a nivell de codi postal, de tots els codis postals de Catalunya, direm la probabilitat a nivell d'aquell codi postal de que hi hagi un nombre gran de pisos buits, perquè ho fem amb dades de consums d'aigua, amb consums elèctrics, dades que venen del cadastre. Hi ha uns quants ajuntaments que van dedicar-se a fer visites in situ per determinar pisos buits. Aquests estudis farem servir per validar.
6: Amb els resultats obtinguts s'elaboraran un mapa dels pisos buits que hi ha a Catalunya, que es posarà a l'abast de tots els municipis perquè en un futur es puguin mobilitzar aquests habitatges. Aquest mapa estarà enllestit a mitjans de l'any que ve.
22: Per cert, que l'Associació de Promotors de Catalunya alerta que un 75% de municipis metropolitans no van començar cap habitatge protegit el 2025. Cristina Martín.
7: Tot això amb cada cop més ciutadans que reclamen pisos protegits. L'associació APCE critica que un 90% de les localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona es va registrar una ràtio inferior a una llar protegida per cada 1.000 habitants. Davant d'aquestes xifres, l'associació critica mesures com la prohibició de la venda especulativa demana canviar el focus de les polítiques aprovades pel govern. Carles Sala és el vicesecretari general tècnic de l'APCE.
8: I el que reclamem des d'APCE és que les polítiques públiques d'habitatge no es centrin tant en temes de persecució als propietaris i de mesures coercitives, sinó que se centrin en mesures de foment.
7: L'Associació de Promotors adverteix que aquesta situació no és conjuntural perquè, segons dades que han recollit, més de la meitat de les localitats metropolitanes no ha generat llars protegides en els últims 5 anys.
22: I seguim parlant d'intel·ligència artificial. S'incorpora als centres de justícia juvenil com a nova eina d'inserció laboral dels joves infractors. La iniciativa inclou l'ús d'ulleres de realitat virtual i plataformes digitals per recrear processos de selecció reals. Núria Alcalà, bona tarda.
11: Bona tarda. Es tracta d'un projecte pilot del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia, dirigit a una desena de joves d'entre 16 i 18 anys que compleixen mesures judicials. A través d'un curs de 8 sessions, aquests joves treballen en l'identificació de les seves pròpies competències. La intel·ligència artificial els ajuda després a fer el seu currículum i carta de presentació. Mònica és dinamitzadora laboral de la Fundació Oscobé.
12: El fet de poder treballar el currículum a través de la IA i poder-lo millorar, això obre més camp a l'hora de buscar feina.
11: Mentre la realitat virtual els permet simular entrevistes reals i treballar la comunicació amb els responsables o la gestió de conflictes.
12: Haver treballat amb les ulleres algunes sessions de com veure un magatzem, poder utilitzar aquesta realitat virtual perquè ells es situïn, això els dona més seguretat a les entrevistes.
11: I amb tot, un dels participants del programa, pressupostat amb 6.000 euros, ha aconseguit ja la seva primera entrevista de feina.
22: Doncs no deixem de parlar de justícia, perquè l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha expressat a Prada de Conflent abans de participar a la Universitat Catalana d'Estiu que està convençuda que el Tribunal Suprem posarà totes les traves possibles per no amnistiar-la i que serà el Tribunal Constitucional qui acabarà donant-los la raó. Amb tot, també afegia, tot recordant que ja no està inhabilitada, que a dia d'avui continua sent una delinqüent i tenint antecedents penals. 2:22. Catalunya va rebre 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol. És un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. Mentretant, continua la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. S'acumula ja unes 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i 270 vols cancel·lats. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, lamenta que la companyia no s'avingui a negociar unes condicions laborals dignes i critica la pèrdua de drets en els darrers anys amb l'arribada d'una nova direcció.
14: No volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen. Sí que ens hem assabentat que han mantingut una reunió, em sembla, amb una altra secció sindical, però no amb nosaltres, no amb el comitè de vaga, i continuem.
22: I seguim parlant de xifres. Les exportacions a Catalunya han superat els 9.280 milions d'euros al juny, pràcticament un 3% més que en el mateix període de l'any passat. El resultat d'exportacions marca el segon nivell més alt per un mes de juny a la sèrie històrica, només superat pel juny del 23. Pel que fa a les importacions, han anotat xifres rècords en prop de 10.700 milions d'euros, després d'un augment interanual del 10%. La comparació entre exportacions i importacions, però, dona un saldo negatiu de gairebé 1.400 milions d'euros en el sisè mes de l'any, una escletxa que s'amplia un 106% en comparació amb l'any anterior. I poder fer tràmits sense haver de desplaçar-se és un dels objectius de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils que han posat en marxa la Generalitat aquest darrer any. Els detalls, Maria Huguet.
0: El govern ha calculat que des que funcionen s'han pogut fer prop de 5.000 tràmits i atencions, ja sigui amb una videotrucada o amb una oficina que es desplaça directament a la plaça del municipi, perquè sovint l'àmbit digital també suposa una barrera per a moltes persones. L'Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
10: Hem embarcat 5 oficines d'atenció ciutadana mòbils en aquestes furgonetes que recorren, no, al conjunt de Catalunya, en més de 200 municipis de l'àmbit rural de Catalunya. Això està permetent que en municipis com Vilaller o en municipis com Montgai arribi l'atenció ciutadana directament a la plaça del poble per poder tramitar el que, doncs, principalment ajuts de dependència, amb reconeixements, no, dels certificats de signatura digital, per poder tramitar una subvenció, ja sigui del Departament d'Agricultura o del Departament de Drets Socials.
0: El govern estudiarà si cal ampliar en funció de la demanda les rutes que faci aquesta oficina mòbil.
22: I gairebé 2:25, moment per la informació esportiva. Jorge Agüero, bona tarda.
13: Bona tarda, Anna.
22: Esports.
13: Molt pendents de dos anuncis oficials a Can Barça, Rodri i Joao Cancelo. Tots dos han passat aquest matí les proves mèdiques. El capità de la selecció espanyola, de fet, també ha passat ja per les oficines del club i ha signat el seu nou contracte, i és qüestió d'hores que sigui anunciat i presentat. S'espera que aquesta tarda Rodri ja posi per primera vegada amb la samarreta blaugrana i s'adreci per primera vegada també a la seva nova afició, en el cas de Joao Cancelo, en la seva tercera arribada al club, recordem, encara que aquesta és la primera en propietat, però no es farà cap tipus d'acte i ja se li rebrà demà al vespre en el trofeu Joan Gamp. Per a Montilivi, la rebel·lió per sortir del club li ha costat l'expedient a Víctor Sigankov, que recordem, es va negar a jugar diumenge passat contra el Leganés. Josep Guardiola.
15: Sigankov ja s'havia negat a jugar durant la pretemporada. Diumenge, en el primer partit de Lliga, tot i estar a la fulla de les alineacions, no va voler-se canviar i va veure el partit des de la llotja. I la gota que ha fet passar el got ha estat que en les últimes hores ha publicat a les seves xarxes socials converses privades amb el propi club. Per tot això, el Girona li ha obert un expedient per incompliment d'obligacions i per allunyar-se de la conducta exigida. En tot cas, recordem que Sigankov forma part d'una llista de jugadors que inicialment haurien de deixar Montilivi. Són, per exemple, Unai Asprilla, Van de Beek, Benat, Àlex Moreno o Arnau. En el cas d'aquest últim, podria ser el primer de sortir. Ho té pràcticament tot tancat amb el València. Però tot l'enrenou ha deixat en segon pla el tema esportiu. Entre altres coses, que fa poca estona s'ha presentat Unai Hernández, el quart fitxatge de la temporada, que no va jugar diumenge i que estarà disponible ja per Còrdoba aquest pròxim divendres.
13: Gràcies, Josep. També a Girona, però en l'equip de bàsquet, aquesta tarda a partir de les 6 tindrà lloc la presentació dels nous fitxatges, entre ells Mac McClug, el base nord-americà que ha arribat avui i ha trepitjat la pista de Fontajau. En handbol, aquest vespre es disputa el torneig Ciutat de Granollers al Palau d'Esports. A les 6 de la tarda l'equip masculí s'enfronta al Zurich i a quarts de 9 el femení s'enfronta al Thun, també suís. D'ahir, per cert, recordem l'empat a 0 del Sabadell al Molinón contra l'Sporting de Gijón en el seu redebut en el campionat de segona divisió.
22: Gràcies, Jorge.
13: Fins
22: i ara,
13: ara.
22: Cultura. Més de 100.000 persones han participat ja en el programa Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que porta 5 mesos d'activitat. Un dels eixos destacats són les exposicions repartides per la ciutat, com Internalities, a l'espai Olivartés. La mostra que va representar Espanya a la Biennale Internacional d'Arquitectura de Venècia exhibeix projectes referents en arquitectura sostenible i explora la descarbonització de la construcció. Tots els detalls, Marta Orquín.
16: La construcció és la responsable del 37% de les emissions globals de CO2 i en aquest moment d'urgència climàtica l'arquitectura avança en estratègies per descarbonitzar el sector. Una qüestió que explora Internalities, que exhibeix a l'Olivartés, després de representar Espanya a la Biennale Internacional d'Arquitectura de Venècia, 16 projectes arquitectònics espanyols sostenibles. Nature produce no waste. Una altra manera de construir que busca equilibrar economia i ecologia i millora la relació amb el territori utilitzant materials de l'entorn. L'arquitecte Roy Salgueiro és un dels comissaris de l'exposició.
17: Que trabajemos fundamentalmente con recursos de los que disponemos, que son locales o de kilómetro cero, que tienen una baja huella de carbono y que con frecuencia son regenerativos.
16: La posidònia mediterrània, utilitzada com aïllant tèrmic en cases a Formentera i Mallorca, la pedra, la terra compactada o la fusta són alguns dels materials propis de la seva geografia emprats en aquests projectes arquitectònics. La mostra inclou exemples de reutilització de residus per crear nous edificis, com el bloc d'habitatge social a Mallorca que l'estudi català Arquitectes ha aixecat a partir de les runes d'una antiga escola, com explica Manuel Bouzas, l'altre comissari d'Internalities.
18: L'aporte de nou material
9: cemento es significativamente menor que un hormigón normal, porque en realidad un gran porcentaje de la materia que compone esas paredes proviene de la demolición de esa escuela anterior.
16: La mostra també reivindica els oficis i l'artesania aplicables a la construcció, la reducció de les emissions dels edificis i la transició energètica.
22: I nosaltres avui acabem amb Miguel Ríos. L'artista, tota una llegenda del rock espanyol, clausura aquesta nit a Palafrugell la 26a edició del Festival de Cap Roig. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera, Miguel Ríos pujarà a l'escenari per presentar els temes del seu nou disc, L'Último Vals, i revisitarà també els seus grans clàssics. I avui l'acompanyarà més Manolo García com a artista convidat. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar escoltant aquesta sintonia també a la web rtbbhe.cat. Bona tarda.
18: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
19: 2:30, 1:30 en Canarias. Vamos con el resto de la actualidad. Enseguida volvemos a Granada. De un momento a otro va a comparecer la alcaldesa de la ciudad tras el terremoto de magnitud 4,8 que ha sacudido la provincia esta mañana. Pero antes nos ocupamos de Ceuta. La explanada de Loma Colmenar, muy cerca de la frontera del Tarajal, ultima la instalación de varias carpas para acoger a algunos de los miles de migrantes que siguen vagando por las calles o en la playa del Trampolín. Es el primero de los 4 nuevos espacios de acogida. De momento van a ser 1.500 plazas y entre quienes lleven casi 3 semanas en Ceuta empiezan a surgir muchas dudas sobre su futuro. Se lo están contando a nuestra compañera Isabel Jiménez. Isa, buenas tardes.
20: Sí, buenas tardes. Las carpas son el símbolo más visual de que algo empieza a moverse de verdad en la gestión migratoria y en este momento los residentes en la playa del Trampolín empiezan a estar llenos de dudas. Nos decía uno de ellos senegalés que piensa que nacionalidades como los sudaneses, los palestinos o los chadianos pueden tener más posibilidades de entrar porque son colectivos que tienen unas tasas de reconocimiento de protección internacional muy altas. A los marroquíes, por ejemplo, les están empezando a llegar denegaciones. Algunos rechazan la comida que reparte la Cruz Roja en una huelga de hambre y periódicamente convocan concentraciones en la playa con carteles hechos de cartón que dicen «Somos humanos, queremos asilo y viva España». Bilal reflexionaba.
21: Algeria no tiene guerra, otros países no tienen guerra, solo Sudán, sí, el Yemen, sí. ¿Por qué Marruecos no tienen asilo?
20: Pero no son lo único a quienes llegan malas noticias. Kuruma, de Guinea Conakry, se acerca buscando ayuda. Que le traduzcamos a un papel. Es una orden de devolución.
24: Celui qui prenait mon nom, c'était un français, mais ce qui est écrit, il n'y a pas quelqu'un qui nous a traduit.
20: Aunque el documento está firmado por un abogado, entre otros profesionales, asegura que él no entendía bien y que no tenía traductor. La policía le dijo que volviera al campamento de la playa y de momento no han hecho amago de repatriarlo, pero él nos cuenta, tiene miedo.
19: 2.168 menores ya han sido identificados y al hilo de esto, Bruselas avala el retorno a Marruecos de esos menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta, lo decía este mediodía el portavoz del comisario de Interior.
25: Notably, on the several thousand people who are still in Ceuta, including an important number of unaccompanied minors.
19: Asegura que el derecho de la Unión Europea contempla la devolución de todos los inmigrantes en situación irregular, todos, incluidos los menores, y se ofrece para facilitar y apoyar este proceso. Y en paralelo, aquí sigue escalando la bronca política. El gobierno responde hoy a las duras críticas del presidente ceutí, que este lunes reprochaba al gobierno no estar haciendo lo suficiente. Desde Moncloa lamentan que Génova fije directrices que dificultan, dicen, la colaboración entre administraciones. El PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que el problema es un gobierno ausente. Leticia Arenas, buenas tardes.
27: ¿Qué tal? Buenas tardes. La cercanía de las elecciones en menos de un año salpica todo en la política y la distancia entre administraciones por esta crisis parece agrandarse por días. En el Partido Popular creen que ha dejado en evidencia a un ejecutivo que aseguran no está a la altura. Piden que si no puede asumir el mando, lo mejor es que convoquen ya las elecciones. Alberto Núñez Feijóo reaparecía hoy para hablar de un ejecutivo ausente en Ceuta.
28: De un gobierno ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
27: El Ejecutivo repite que ha estado en Ceuta desde el primer día y que no se va a ir, pero hoy la portavoz introducía un nuevo matiz. Cree que si el gobierno de Ceuta ataca ahora al Ejecutivo es por la presión de Génova y por los pactos del Partido Popular con Vox en otras regiones que están, decía Elma Saiz, complicando el entendimiento entre administraciones.
1: Bueno, pues me preocupa mucho los mensajes que escucho que están marcando la pauta de Vox al Partido Popular, me preocupa mucho que esto pase aquí. Y desde luego voy a estar vigilante.
27: Declaraciones en Televisión Española. El Ejecutivo considera que la colaboración entre instituciones funcionó con la crisis migratoria de 2021 y ahora el PP está tensando las cuerdas. Ceuta matiza que aquella crisis nada tiene que ver con la actual.
19: A partir del próximo martes y hasta el 31 de agosto, 7 ministros van a comparecer en el Congreso para dar explicaciones por la crisis. La primera, la de Defensa, Margarita Robles, que hoy estaba citada en el Senado, pero que como ya había adelantado en una carta al presidente de la Cámara, no ha acudido. De nuevo la imagen de la silla vacía que ha vuelto a enfurecer al PP. José Manuel Rey Varela es el presidente de la Comisión de Defensa.
2: Ningún gobierno está por encima de las Cortes Generales, ningún gobierno puede no dar explicaciones.
19: Y sobre otra de las derivadas de esta crisis, la saturación de los servicios jurídicos, el Poder Judicial pide al Ministerio que refuerce los tribunales en Ceuta. Javier Álvarez, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo prolongado de la crisis es lo que está afectando extraordinariamente al desarrollo de la Administración de Justicia en la ciudad autónoma. Así que el CGPJ pide 2 nuevos jueces o magistrados, uno para el servicio de guardia, otro, ante las denuncias por presuntas agresiones sexuales, para el Tribunal de Instancia con competencia en materia de violencia sobre la mujer. También se traslada la necesidad de incorporar, hasta que se resuelva la situación, un gestor, 2 tramitadores y un responsable de auxilio judicial, así como 2 intérpretes. Estas necesidades las fija un informe del Servicio de Inspección que la Comisión Permanente del Órgano de Gobierno de los Jueces encargó el 5 de agosto. Entre la entrada multitudinaria y ese día, la carga de trabajo se disparó: 96 diligencias por fallecimientos, 23 por detenciones y otras 15 diligencias urgentes derivadas de la crisis. Entre el 5 y el 11 de agosto se recibieron 72 atestados con detenidos o citados. Uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial visitará Ceuta en próximas fechas.
19: Y antes de irnos a Granada, una polémica política más. En su día ya les contamos que Óscar Puente criticó que el rey Felipe VI accediera a fotografiarse con el periodista y agitador Javier Negre. En las últimas horas, el ministro de Transporte se ha reafirmado en que la Casa Real se equivocó, pero niega tajantemente que esto sea una estrategia del gobierno contra la corona. Feijóo acaba de referirse a esa polémica.
28: Tenemos la desgracia de ver a ministros del Reino de España comportándose de forma tabernaria e insultando a adversarios y ciudadanos particulares, o incluso a un hecho sin precedentes: señalar a la corona.
4: Hay que estar tranquilo. Al final la gente lo que tiene que es calmarse, y el que esté dentro, quedarse dentro, y el que esté fuera, evitar lo que son zonas de